0: vida chafamos charcos, pero desde fa poc més d'un any jo crec presidís la societat coral el Micalet. Quin balanç en fas i què passa amb el teatre? Teniu previst per a la temporada que ve fer programació?
1: A veure, nosaltres som, sobretot, nosaltres ens dediquem a la música. Val? Tenim el teatre, ha estat molts anys ocupat per una companyia que era qui ho gestionava. I ara la idea és gestionar-ho nosaltres, donar més oportunitats i sobretot que el nostre feo, que la nostra orquestra, que és nostre, que la gent que ve a estar allí amb nosaltres, que tinguin l'oportunitat de tocar. Val? La idea és obrir-ho, però s'ha de pensar molt bé. Ja estem fent moltes actuacions, hem tingut moltíssimes actuacions, però són totes de música clàssica, que és el que nos, i del nostre feo, que és el que nosaltres ens dediquem. Obrirem el teatre, com no, però s'ha de pensar bé, s'ha de mirar bé. De fet, el nostre teatre, l'anterior companyia, clar, va dur els focos i tot, i tenim que tornar-ho a posar en marxa. Això són diners. I el Micalet, la veritat és que no està en una situació econòmica com per anar fent despeses, però de veres, amb molt d'optimisme, vull dir que la societat valenciana no patisca, que hi haurà teatre en valencià en Micalet, com sempre hem fet, haurà teatre, música, màgia...
2: Però per a quan, més o menys, haurà una programació estable?
1: És que la programació estable l'hem de fer com a mínim de curs a curs. Clar, nosaltres en tot l'embolic este que vam tenir no ens va donar temps de fer de curs a curs. Estem en això, eh? Ara tenim una programació estable que no teníem de les actuacions de la música clàssica, que és el nostre, no?, del nostre feo, dels auditoris. Això ja ho han pogut gaudir. Vam estrenar una cantata de la nostra orquestra, hem fet moltíssimes coses. De cara al curs que ve, la idea seria ja començar amb teatre, però no vull avançar res perquè encara estem ahí acabant de quadrar perquè és molt complicat. Ara, que ningú pense que hem tancat la sala. Això no.
2: Vale.
1: Això no.
0: Estarem pendents de les novetats que ens pugueu contar. Gemma Pascual, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per este treball, per esta novel·la.
1: A vosaltres. Gràcies. Gràcies. Adéu, adéu.
3: Hoy por hoy Valencia.
4: Las tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Pide tu cita en sánchezpla.es.
5: En Paterna y Gran Vía Marqués del Turia, Valencia.
6: ¿Sabías que Carbonell lleva más de 80 años subiendo contigo?
7: ¡Eso es experiencia! Siempre con la máxima seguridad.
8: En Ascensores Carbonell, tú eres lo importante. Calidad, innovación y cercanía en cada trayecto. Sube con confianza. Sube con Carbonell.